0: Hoy por hoy, con Aimar Bretós.
1: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
2: Buenas. ¿Un café de cápsula?
3: Mm.
2: ¿Con leche?
3: Mm.
2: ¿Frío o caliente?
3: Mm.
2: Aquí lo tienes.
4: Mm, sin mi café no soy persona. Pero después de mi café, soy mejor persona. Porque ahora las cápsulas se reciclan en el amarillo y así ayuda a cuidar del medio ambiente.
5: Recicla tus cápsulas de café junto con los otros envases en el contenedor amarillo. Ecoembes.
6: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
7: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
9: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
10: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
11: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
12: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
13: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la Vuelta al Cole de MediaMarkt. Como una tele Samsung de 75 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 749 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
14: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretós.
15: Y con Pepe Rubio, buenos días.
16: Buenos días.
15: Seis razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la pena.
16: Pues mira, la primera me lleva a una imagen vintage del 1-2-3 cuando los miembros del dúo sacapunta el creo que eran el linterna y el pulga.
15: No sé a dónde me quieres llevar.
16: Vestidos de torero le preguntaban al público, ¿cómo está la plaza? Y el público respondía, ¡abarrotar! Bueno,
15: ya sé.
16: Pues en hoy por hoy, a partir de hoy, nos preguntaremos, arriba, Canas, ¿no? ¿Cómo están los autobuses en Mallorca?
17: Cuando los buses van hasta arriba de turistas. Hablamos de una ciudad en la que el gobierno
15: municipal... ¿Hasta dónde van? Hasta arriba.
17: Hasta arriba.
15: Ha sido tan gráfico. Hasta arriba.
16: Hasta arriba están los autobuses de Mallorca. Bueno, la segunda, en las razones que merece la pena, como si fuera un famoso eslogan de un centro comercial o gran almacén, como queramos llamarlo, hoy estamos en el Día de Oro de Sara Canals. En su versión croissant nos hablaba de Pete Hegseth, el jefe del Pentágono. Pues el jefe del Pentágono, que es el cargo que tiene, que no quiere gordos en el ejército, un momentazo.
17: Cansa mirar alrededor y ver a militares gordos. Es inaceptable ver a generales y almirantes gordos por los pasillos del Pentágono. Da una mala imagen, está mal y no es lo que somos. Esto es lo que dijo el año pasado, entre otras cosas. Por ejemplo, Javois, eso va por ti, pidió... No, va por ti, lo vas a entender. Dijo, no más barbudos. O sea, que no puede...
15: Ha sido un momento de tensión aquí en el estudio, Javois, pensando que me está llamando gordo. ¿Cómo es eso de me ha llamado gorda y punto? Pues
16: no, me llama gordo literal. Tercera razón, aquí mucho jajajiji, pero cada 3 meses tenemos EGM y hoy hemos encontrado a un bebé colaboracionista para que la SER siga siendo líder.
18: Buenos días. Pues hoy he pensado en que por qué mi hijo, que tiene un añito, se ha despertado tan pronto. Se despierta a las 5 de la mañana y ya está completamente espabilado y no hay quien le duerma. Nada. Buenos días.
15: Eso para que te cojas fresco ya para el hoy por hoy. A las 6 ya llegas, vamos, espabiladísimo.
16: Es eso. Un oyente, gracias a su hijo, que lo despierta para que escuche tu programa.
15: Habrá pensado el oyente, este subnormal que estoy contándole aquí mis problemas.
16: Mi problema, y encima se lo toma así a WhatsApp, en fin. Y lo lleva a su terreno, además. Y luego tenemos a los jefes todo el día con lo del claim de la SER de este año, el sonido de la vida, que suene la vida, que suene. Y claro, el vecino de Salomé García, presidenta de la asociación Caer y Levantarse, que viene muy bien para lo que le ha pasado hoy, pues a tope con la dirección de la SER, es la cuarta razón.
3: Los críos realmente, es decir, yo creo que lo que deberían hacer es...
15: De fondo, ¿no, Salomé?
3: Se han puesto el vecino de arriba. Lo siento.
15: No te digo hasta ahora.
19: Tendría que estar jugando al FIFA.
3: Los videojuegos pueden ser la antesala a la ludopatía. Y también generar un problema de compra. Quiero conseguir... se crea una adicción a la compra.
15: Salomé, vamos a dejarlo aquí, porque no es un tema para hablar entre coñas, y es que dele un saludo al vecino de arriba, por favor.
3: Madre mía, lo lamento
15: que no,
3: muchísimo,
15: que no,
3: pero
15: es que
3: han empezado ahora, porque ayer no había horas.
16: Bueno.
15: Tío, me río mucho haciendo este programa.
16: Madre mía. Pues bueno, ahora ya las dos últimas razones vamos a poner más serio. Quinta razón.
15: Joder, macho. No las podías haber ordenado mejor.
16: No, que una transición aquí, bueno, porque también es importante escuchar este programa, porque la SER tiene noticias propias. El correo que sigue sin abrirse en la bandeja de entrada del gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas. Yo no sé, yo soy un poco Vivas también esto. Pues yo soy más de WhatsApp que de correo.
15: Tu bandeja es un desastre.
16: Mi bandeja es un desastre. Yo puedo tener correo del año pasado sin abrir. La propuesta del gobierno central, pues la que está ahí, que para acoger 500 menores de la península.
20: El traslado de estos 500 menores, Aymar, supondría, como decías, un alivio evidente del sistema de acogida ceutí, en el que no hay plazas en este momento para sacar de la calle a los casi 1,000 niños y niñas que siguen aún mal viviendo en la ciudad autónoma.
21: Guillermo, gracias.
20: Hasta luego,
21: Simón.
22: Pues a menos que el correo haya entrado en spam, quiero decir, la propuesta es en firme, y ahí me gustaría destacar que el Ministerio de Infancia ha tenido una actitud muy proactiva desde el arranque de esta crisis, tratando de dar salida a los menores.
16: Spam. El spam es muy habitual en estas relaciones. Bueno, sexta razón nos la daba el filósofo Santiago Alba Rico, que hoy nos presentaba el ensayo Gaza y el destino del mundo.
23: Por debajo del cuestionamiento del tipo genocidio como aplicable a lo que está ocurriendo en Gaza, lo que hay es una legitimación de un genocidio. A mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo de entrada en que lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Gaza es una atrocidad.
21: Menudo programa. Por cierto, nos encantaría que nos acompañaran el martes que viene en el Teatro Gran Vía de Madrid. 40 aniversario de Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo, primer director que tuvo este programa. El martes que viene, a las 8:30 de la mañana, en el Teatro Gran Vía de Madrid. Tienen las invitaciones en cadenaser.com. Hasta mañana, adiós.
24: Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
25: A la cadena SER, Hoy por Hoy Menorca, Lluís Soler.
26: Hola, benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dijous 17 de setembre de 2026. Estem sempre a l'inici del programa amb allò de fer un esment reiteratiu al tema de la meteorologia, però no és per no res. Vull dir que és un tema que realment ens interessa i que cada vegada ens hauria d'interessar més. Els motius són clars. Per exemple, un canvi de temps abans, bueno, era un canvi de temps, i ara és atenció a veure si hi ha una alerta. I si l'alerta arriba, i arriben aquestes alertes meteorològiques, ja ens posen en prevenció de que poden ser, per exemple, doncs, taronges amb pluges fortes i molta aigua que cau. En les darreres hores, a Balears, no a Menorca, però a Mallorca i Eivissa, ho han notat de manera important també a la costa est peninsular. I això ens reaviva, ens recorda el que va ser, el que va suposar la Dana. I dic la Dana no únicament pensant en València, sinó una que hi va haver un poc abans, aquell 15 d'agost, també aquí a Menorca, se'n recordaran, i que va tallar carreteres, va inundar, doncs, zones inundables, va ser una cosa que no hem d'oblidar. Per això, el tema de la meteorologia tenim tan present, però ara ho mirem des d'altre punt de vista, i ja és una pista del que tractarem avui al programa. També ho han de veure i entendre que, si tenim estius com els que hem passat, allà on hi ha hagut com una temperatura molt més alta de l'habitual de manera sostenida, atenció, ens ho hem de mirar, ens ho hem de mirar, però ben en sèrio. Anem a començar.
1: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
26: D'aquí uns instants reiarem de l'aeroport Ofrem amb el diputat socialista Pepe Mercadal Cim, recabant un poc idees i valoracions d'aquests 170 milions d'euros d'inversió per millores a l'aeroport, però que no contemplen una part que s'estava esperant per part de tothom, que és fonamental, que és el tema de la torre de control. Reiarem un poc més amb caràcter extens, no tan sols de l'aeroport, sinó del que és el turisme, i ho farem a la portada del nostre programa amb la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez. Valorarem un poc dades del mes d'agost passat i també un poc cap a on anem. I és dijous, el que significa que tindrem el nostre temps de passar per l'Orfeu Maonès, una pàgina de la cultura de Menorca que no hem de deixar de banda. Encetem la temporada del CERT Tecnologia amb força. Toni Febrer ve amb ganes de xerrar, només us dic això. El tema no és per menys, eh? Aquests titulars dels darrers dies que la intel·ligència artificial acabarà matant-nos a tots, és un tema que, bueno, anem a veure què opina. També tindrem, perquè és dijous, el nostre repàs de la cartellera i farem esment de tot el que està movent a nivell de tema fotografia submarina, que no es tracta únicament d'un campionat nacional que se generi al voltant del Club Nàutic, no, de Ciutadella, sinó es tracta d'alguna cosa més, o això és un poc la reflexió que voldrem fer. Per què serveix aquestes fotografies de caràcter submarí? Això i més coses. Mentre que el temps ens ho permeti, comencem de seguida, ho fem amb el temps. Jordi Orios, bona tarda.
2: Bona tarda. Durant les pròximes hores a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols i les temperatures màximes avui en lleuger descens no passaran dels 28 graus a Ciutadella, 27 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà moderat del nord-est, tendint a perdre força cap a la nit. Demà s'esperen també intervals de núvols sense descartar-se algun ruixat ocasional i residual. Pel que fa a les temperatures, les màximes, amb pocs canvis, continuen amb valors menys calorosos que els del començament de setmana. Les mínimes en descens seran de 20 graus a Ciutadella, 19 graus de mínima a Maó. Durant el cap de setmana, temperatures sense gairebé canvis. Pel que fa al vent, demà, entre fluix i moderat, bufarà del nord i del nord-est. És una informació d'AEMET.
4: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
5: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
6: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
26: Aquests dies anem recamant diverses i diferents valoracions entorn al que són inversions que fa l'Estat entorn a aeroports, i evidentment l'aeroport de Menorca és el nostre focus d'atenció, i aquestes inversions hem vist que hem començat a rebre valoracions de manera diferent i dispar. Nosaltres avui hem convidat el diputat socialista Pepe Mercadal. Bon dia i benvingut.
7: Bon dia, Lluís, com estàs?
26: Per reiar-ne de com l'Estat inverteix a l'aeroport de Menorca i un poc també de la lectura que en fan d'altres, per exemple, des de l'oposició, des del Partit Popular, creuen i consideren que no ho fan prou bé perquè estan ajudant a que vinguin més turistes, i d'altra banda diuen i on és la nova torre de control.
7: Començant per lo primer. Qui decideix que Menorca, o qui decideix, millor dit, el nombre de turistes que poden arribar a Menorca és el Consell Insular. Som els menorquins, eh? Perquè qui crea la oferta turística, qui crea les places turístiques, és el Consell Insular. Llavors, és totalment contradictori que el Partit Popular doni la culpa en els aeroports, en aquest cas, mentrestant estan, per exemple, reactivant 1.000 places turístiques només aquest estiu. O que el seu projecte de PTI inclou que es pugui arribar a créixer fins a 24.000 places turístiques més. Si tu fas més places turístiques, generes més oferta. Si tu generes més oferta, i cap més se demanda i cap més, i ets avió, i vindran més avions. No? Per tant, crec que és un exercici d'hipocresia donar les culpes fora quan la responsabilitat la tens tu.
26: I per la qüestió del tema de la torre de control?
7: Bueno, aquí sí que coincidim amb tots els partits polítics. La torre de control de Menorca és una de les més velles d'Espanya, es va construir el 68, presenta moltes mancances des de fa anys. El pla director de l'aeroport del 2010 ja deia que era necessari fer una torre de control nova amb un fanal més gran. El fanal és la part de dalt, diguéssim, on hi ha els controladors.
26: La part operativa.
7: Exactament. No es fa, no? Es va presentar un projecte de torre de control virtual que finalment no ha funcionat, però el que esperam és una solució. Nosaltres el que reclamam és una torre de control nova. Si AENA té algun altre tipus de solució, que l'expliqui. Però el que no pot ser és que s'inverteixin 170 milions d'euros a l'aeroport i ni un euro vagi a donar una solució a la torre de control.
26: 170 milions ajudaran a fer millor la reforma d'infraestructures, a modernitzar també, perquè són diners que s'empren perquè la nova i darrera tecnologia també estigui a l'abast de facilitar tot el que és el moviment dins de l'aeroport. És a dir, ajudarà a posar Menorca a un llistó un poc més alt a nivell de tema de qualitat.
7: Sí, segurament. I, per exemple, s'invertirà perquè el control de seguretat, les màquines, el control de seguretat, tu no hagis de treure el portàtil, per exemple, de la motxilla, no? O els líquids de la motxilla, amb unes màquines més modernes. Si totes les inversions cap a fer-ho més confortable, diguéssim, pels passatgers, estan bé. El que passa és que els passatgers veiem un aeroport i els treballadors, o almenys els treballadors de torre, en veuen un altre. I no pot ser que nosaltres, passatgers, vegem un aeroport de primer nivell, perquè jo crec que ho és i que és molt còmode, però els treballadors de torre estiguin treballant, pues, per exemple, l'altre dia sortia que tenien goteres, no? I no és que un dia tinguin goteres, és que duim anys amb deficiències, amb falls operatius, i els serveis de manteniment, pues, a vegades pues, literalment fan aigües, perquè la torre és tan antiga que els materials són molt antics, i per substituir materials, a vegades ja no existeixen, no? Per tant, xerram de que la infraestructura està obsoleta. Ara bé, jo crec que aquí, i per tornar un poc als principis, s'està intentant insistir en un relat de que per culpa d'AENA, a Menorca, vindrà més gent en el futur. O que podríem argumentar que el juliol i l'agost ja estem saturats, no? I que pues, no volem créixer en volum de turistes, en aquest cas. I amb això crec que estem tot d'acord. En el que no estem d'acord és amb les polítiques que han d'aplicar des d'aquí per controlar aquesta oferta, per ordenar Menorca. Perquè no pot ser que ens queixem de la política aeroportuària i a la vegada creem més places turístiques aquí.
26: Després hi ha algunes coses que no s'entenen massa bé per a la gent del carrer, no? El fet de que se'n digui posarem en els ports, allà on venen vaixells, càmeres, per veure quanta gent passa, i que no hi hagi cap mena de referència, diguem, equiparable al que és l'aeroport, que normalment és per on passen més persones, podrien superar els 4 milions de moviments enguany a la nostra illa. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que tal vegada falta coordinar-se millor si realment volem, diguem, establir un poc un sostre o un control?
7: És que el sostre, repeteix, l'establim nosaltres en polítiques d'ordenació del territori i d'ordenació turística. Això és competència del Consell. No fa falta anar a cercar culpables fora ni res. Aquí, a Menorca, van saber fer un pla territorial el 2003 que va limitar molt els possibles creixements. Val? Hi havia una previsió de créixer, en aquell moment, en 60.000 places turístiques més. I es va saber retar fins a 11.000 places. Val? Això és el sostre que té Menorca. Un sostre que ara el PP pretén pujar a 24.000. Val? És a dir, l'oferta la controlem nosaltres. Us poso un exemple. O us imaginem un exemple. Posem l'aeroport de Menorca, així com està, en el desert del Sàhara. Quanta gent hi anirà? Quanta gent anirà al desert del Sàhara? Pues probablement aquest serà un aeroport desert. No hi anirà ningú. Per què? Perquè al Sàhara no hi ha llits. Al Sàhara no hi ha oferta turística, ni tampoc hi ha població. No? Per tant, què és el que determina el trànsit aeri? Determina el trànsit aeri l'oferta del destí. M'enteneu? O un altre exemple, una comparació amb Eivissa. Com és que Eivissa, una illa que és més petita que Menorca i que té una població un poc superior a la de Menorca, però tampoc exageradament molt, no? Com és que Eivissa l'any passat va rebre 9 milions de passatgers, mentre Menorca en va rebre 4? Quina és la diferència? El nombre de places turístiques que hi ha a Eivissa, que és molt més elevat, no? Per tant, anem a posar el focus allà on està realment...
26: M'ho has posat molt bé, perquè xerrant del Sàhara, el cert és que hi ha algunes persones que tal vegades pensaven que venien a un indret de tanta calor, no perquè sigui desèrtic, però de tanta calor, aquest 2026. No sabem si és una qüestió circumstancial o si és purament que el canvi climàtic ja no hi ha tornada enrere i d'aquí cap endavant serà així. El que probablement farà que el turisme plantegi un poc a veure si va a indrets allà on farà tanta calor a l'estiu. Podria ser això una palanca que faci que hi hagi més turisme el mes d'abril i el mes d'octubre?
7: Pot ser, però aquí també us han de plantejar al llarg de l'any quanta gent volem damunt Menorca. Quanta gent aguanta Menorca, Silla, al llarg de l'any. Tenim l'aigua que tenim. Tenim els aquífers així com estan. Tenim l'habitatge que tenim, no? Pensem que si creem més oferta turística, estem creant també, si creem més places, com vol el Partit Popular, estem creant també més llocs de feina que vindran coberts per gent que ara no viu a Menorca i que vindrà a viure a Menorca i necessitarà casa a Menorca. I això tensiona també el mercat de l'habitatge. I el que deia abans de l'aigua, no? També, per tant, créixer en els mesos on ara són de mitja temporada, diguéssim, pues octubre, abril, maig, sense posar ordre els mesos on ara són masses, no crec que sigui el més intel·ligent, no?
26: Com hagi d'anar canviant el tema de la temperatura i el clima, ho veurem. En tot cas, avui hem xerrat de les inversions a l'aeroport, el que són i el que signifiquen i per què estan, el que manca, el que estem un poc tots mirant d'esperar, que és el que ens escoltin a nivell del tema de la renovació de la que és la torre de control més antiga d'Espanya ara mateix i que està llargament reclamada, i també del que és la gestió del creixement de places turístiques. Ho hem fet avui amb en Pepe Mercadal. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres, Lluís.
8: Dedicatòria amb Pep Portella.
9: Hola, molt bon dia i bona hora. Los Salvajes és una llegendària banda de rock fundada a Barcelona l'any 1962, que van ser coneguts com els Rolling Stones espanyols, destacant per la seva estètica i posada en escena provocativa, clar, ratllant de principis de l'any 60, i també perquè feien un so que, com el que vam escoltar de Los Polares, podríem definir d'un so garage. Formaven inicialment Los Salvajes, en Gaby Alegret, a sa veu, en Andy González, que era guitarra solista, en Francesc Miralles, guitarra rítmica, Sebastià Sospé de baix, i en Delfí Fernández, que era sa bateria. Van aconseguir feina a Alemanya i a Anglaterra i van tornar a Espanya per convertir-se en un referent cultural. Sa banda es va dissoldre el 1970, degut a la saturació de DJs a les discoteques, a serveis militars i algun inconvenient per la vida d'un grup. Si els tenien com els Rollings espanyols, no eren per casualitat, ja que van fer moltes versions del grup de Mick Jagger. Una d'aquestes és la que us posaré avui, que es van traduir a Espanya com la neurastènia. Los Salvajes van ser un grup d'èxit que, a pesar de durar tan poc, van donar lloc fins i tot a un llibre biogràfic. Encara més, avui, 64 anys després, encara estan de tant en tant en actiu amb la feina de la bateria original, Delfín Fernández. Bueno, com ja he dit, la neurastènia.

0: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte firal d'Es Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
1: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 41 81500. La primera visita informativa es gratuita.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: 12:40.
4: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 17 de setembre amb Edu Ciendan. Bon dia.
5: Bon dia, Lluís.
6: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: El Parlament Balear donarà llum verda aquest proper dimarts a la proposició de llei que permetrà aplicar restriccions a l'entrada de vehicles a Menorca. La iniciativa parteix del Consell Insular de Menorca i comptarà amb el suport de la majoria de la cambra. Perquè comptarà amb el suport de la majoria de la cambra.
5: La

0: és una manera de fer perdre el temps que va trobar el Partit Popular per tenir excuses per no limitar l'afluència de vehicles a l'illa de Menorca. Malauradament el PSOE li ha comprat aquest relat i han modificat la llei de Menorca reserva de la biosfera per tenir una excusa per allargar aquest procediment. Nosaltres el que volem i el que demanem és que això vagi el més ràpid possible.
1: Des del PSIP, Marc Pons també qualifica la proposta d'arribar tard i recorda que Menorca és l'última de les illes a aprovar una normativa d'aquest tipus. Els socialistes es fixen com a objectiu que la mesura entri en vigor aquest any proper, 2027, i que permeti reduir un 15% l'entrada de vehicles.
2: De les quatre illes serà finalment Menorca la darrera i val recordar el contingut d'aquesta iniciativa legislativa que proposen ara no era diferent. Des que va presentar el Partit Socialista va registrar ja fa més d'un any en text legislatiu i que aquí en el Parlament el Partit Popular va votar en contra, que a més veu del reglament o el reglament veu d'aquesta mateixa iniciativa legislativa que va ser debatuda el reglament en el Consell Insular de Menorca i que el Partit Popular hi va votar en contra i senzillament ara, agafant aquest copiar i pegar i acabant d'afegir, senzillament mos duen els darrers en el Parlament de les Illes Balears.
1: Unides Podem per Reserva també donarà suport a la iniciativa. El seu diputat José María García considera necessari regular la mobilitat, tot i advertir que encara quedarà pendent desenvolupar el reglament. La llei haurà de concretar posteriorment el sistema i el límit de vehicles que podran entrar a Menorca.
3: En principio, Unidas Podemos, como está a favor de que se limite la entrada de vehículos, pero también está a favor de que se regule la movilidad de los vehículos dentro de las islas, pues entiende que en este caso le faltaría algo que se desarrollaría después por reglamento, pero nosotros sí creo que vayamos a votar a favor de la toma en consideración de esta ley.
4: El grup ecologista GOP rebutja el projecte d'ampliació de l'aeroport de Menorca i reclama que s'atura qualsevol actuació destinada a incrementar la capacitat per rebre més turistes.
1: L'entitat alerta que les inversions anunciades per AENA permetrien augmentar la capacitat de l'aeroport dels 4,28 milions de passatgers a un 4,45 milions. Això suposaria, segons el GOP, gairebé 200.000 passatgers més. L'organització considera que l'illa ja pateix una pressió turística excessiva i assenyala problemes com l'esgotament dels recursos hídrics, l'increment de la contaminació atmosfèrica, les dificultats per accedir a l'habitatge i el col·lapse dels sistemes de recollida de residus. El GOP també posa el focus en els prop de 170 milions d'euros d'inversió previstos a l'aeroport de Menorca durant els pròxims 5 anys dintre del document de regulació aeroportuària. El projecte inclou una nova zona d'embarcament no Schengen, noves portes amb passarel·les, actuacions al camp de vol i a la plataforma i també millores en el sistema de seguretat. L'entitat defensa que aquests recursos s'haurien de destinar a millorar els serveis i les infraestructures que necessita la població resident i avançar cap a un model més sostenible.
4: I ho sentíem fa uns moments. El programa El PSOE també mostra el seu descontent amb la no inclusió de la nova torre de control a l'aeroport de Menorca en el pressupost d'Hora 3, el document de regulació aeroportuària elaborat per AENA i que marca les inversions per al període 2027-2031.
1: Sí, el secretari general de la formació, Pepe Mercadal, considera un error que s'inverteixin 170 milions d'euros en el creixement de l'aeroport i no es faci res en quant a la seguretat.
5: La torre de control de Menorca és una de les més velles d'Espanya, es va construir el 68, presenta moltes mancances des de fa anys, es fa director de l'aeroport del 2010 ja deia que era necessari fer una torre de control nova amb un fanal més gran i no es fa, no? Es va presentar un projecte de torre de control virtual que finalment no ha funcionat, però el que esperam és una solució. Nosaltres el que reclamam és una torre de control nova. Si AENA té algun altre tipus de solució, que l'expliqui, però el que no pot ser és que s'inverteixin 170 milions d'euros a l'aeroport i ni un euro vagi a donar una solució a la torre de control.
1: Mercadal, però, critica el relat creat sobre l'augment de passatgers que experimentarà l'aeroport en els propers anys i apunta directament a les polítiques de promoció del Partit Popular al capdavant del Consell Insular de Menorca.
5: Qui decideix el nombre de turistes que poden arribar a Menorca és el Consell Insular, perquè qui crea la oferta turística, qui crea les places turístiques, és el Consell Insular. Llavors, és totalment contradictori que el Partit Popular doni la culpa en els aeroports, en aquest cas, mentrestant estan, per exemple, reactivant 1.000 places turístiques només aquest estiu. O que el seu projecte de PTI inclou que es pugui arribar a créixer fins a 24.000 places turístiques més. Si tu fas més places turístiques, generes més oferta. Si tu generes més oferta, i cap més se demanda i cap més, i vindran més avions. Per tant, crec que és un exercici d'hipocresia donar les culpes fora quan la responsabilitat la tens tu.
4: Un total de 23 restaurants participaran enguany de la 18a edició de la Mostra de Cuina Menorquina, que celebrarà del 18 de setembre al 4 d'octubre i que tornarà a posar en valor la gastronomia i els productes de l'illa.
1: L'esdeveniment organitzat per Menorca Restauració va ser presentat la passada setmana a Palma al restaurant Aromata del xef Andreu Genestre, que enguany serà precisament l'ambaixador de la cita a Mallorca. L'objectiu és atreure visitants de l'illa veïna perquè coneguin la cuina menorquina.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: El gobierno de Ceuta confirma la información que hemos adelantado esta mañana en Hoy por Hoy. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia asegura que el pasado 28 de agosto recibió un escrito por parte del Ejecutivo Central para que 500 menores que siguen en la ciudad autónoma sean acogidos en la península.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo confirma, sí, pero acto seguido niega que se haya tratado de una propuesta formal y que por eso no se ha activado este mecanismo. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta reconoce lo que hasta ayer negaban fuentes de su departamento, que esa comunicación existió, pero matiza el contenido de la misma. Dice Alberto Gaitán que lo que trasladó el Ministerio de Infancia no fue una propuesta formal, sino un ofrecimiento, y asegura que no es que lo hayan ignorado durante 20 días, sino que siguen perfilando los detalles técnicos de esa posibilidad.
3: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que se iba a suponer y la financiación correspondiente.
2: Lo cierto es que en la comunicación a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio ya aclara la mayoría de esas dudas, que las plazas disponibles no necesitan acreditación, el coste de los traslados y cómo sufragarlos, con los 25 millones autorizados en la conferencia sectorial. Infancia recuerda, en cualquier caso, que todas esas dudas, con quien las tiene que resolver la ciudad autónoma, es con la entidad social que puso a su disposición.
1: A partir de las dos desgranamos todo este asunto y también contamos las reacciones que ha habido a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento en el puerto de Ceuta que iba a utilizar el gobierno para acoger a unos 1.700 inmigrantes. El ministro Álvarez ha pedido esta mañana que se resuelva este asunto cuanto antes. Lo ha dicho en un foro organizado por El País.
4: Yo lo que deseo es que se resuelva lo antes posible, porque si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta. Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema.
1: Esta mañana en la SER el ministro Óscar López le ha rogado, así lo ha dicho, a la Audiencia Nacional que tome ya una decisión sobre este asentamiento. Una de la tarde y dos minutos. Al margen de Ceuta, el foco a esta hora está también puesto en Estrasburgo, donde acaba de hablar el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ha dado la bienvenida a la idea de Bruselas de que su país se convierta en miembro asociado de la Unión Europea y ha defendido la alianza con nuestro continente. Esto después de que Donald Trump haya amenazado esta noche con imponer nuevos aranceles por este acercamiento. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En un discurso con largos aplausos por parte de la mayoría de la Eurocámara, Mark Carney ha reivindicado los valores que unen al bloque con Canadá y ha aceptado la propuesta de convertir a su país en el primer estado asociado de la Unión Europea.
6: Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support.
5: Porque la mayoría de canadienses dice acepta estrechar esos lazos. Compartimos valores comunes, creemos en una economía, que una economía fuerte no es un fin, sino un medio para crear una sociedad justa. Y juntos somos más fuertes ante las tempestades que sacuden a nuestras sociedades. Tempestades como la erosión de las normas o la instrumentalización del comercio y los aranceles como arma, en referencia a Donald Trump. Un árbol solitario, ha dicho, puede caer en esa tormenta, pero no un bosque donde los árboles comparten las raíces.
6: We can help to create the next just, stable and prosperous.
5: Por eso juntos, ha concluido, juntos podemos crear el próximo orden mundial que sea justo, estable y próspero.
1: Gracias, Enrique. Una de la tarde y cuatro minutos.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Más cosas. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas que importaban cocaína y tusi desde el campo de Gibraltar y la distribuían después desde Barcelona. Todo esto durante la noche. Se hacían hasta 2.000 kilómetros a 200 kilómetros por hora. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
8: De esos 15 detenidos, 12 han ingresado ya en prisión acusados de narcotráfico. Según la policía, esta organización criminal importaba cocaína y tusi, o sea, cocaína rusa, desde Colombia y hasta España. Se recibía la droga en el campo de Gibraltar y de ahí se llevaba a Cataluña, a Barcelona, para almacenarla en un chalet y después distribuirla a otros países de Europa. Lo hacían en vehículos de alta gama con los que recorrían hasta 2.000 kilómetros en un solo día, en convoys de 5 coches que iban a más de 200 por hora.
9: Ya pueden correr a 100, a 200 o a 300 kilómetros por hora que la Policía Nacional les acabará alcanzando.
8: Palabras del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. En total se han intervenido 2.700 kilos de cocaína, 800 gramos de tusi, además de dos pistolas, criptoactivos y una treintena de vehículos.
7: Y lo apuntabas, Casal, en las preguntas de las 12. 9 de cada 10 conductores suspendería hoy el examen teórico del carnet de conducir en nuestro país. María Manjabacas, buenas tardes.
10: Buenas tardes, y para llegar a esta conclusión se ha examinado a casi 2.000 conductores de toda España con un resultado catastrófico. Mar Garres, la directora de la Fundación Línea Directa, que ha realizado el estudio.
11: El 92%, 26 millones de conductores no han aprobado. Esto significa que necesitamos reciclar conocimiento, que hay continuamente hay novedades, hay nuevas normas, hay nuevas
10: señales. Lo que más falla, las señales. Por edad, los que más suspenden, los de 55 años, y geográficamente el suspenso más grande se lo lleva Canarias y Extremadura, y el aprobado Cataluña y Galicia.
1: Gracias, María. Nos quedan los deportes. Con Soria Luz, es jueves, pero tenemos jornada de liga.
12: Sí, hoy termina la sexta jornada con dos partidos, Betis-Getafe a las 7 y Málaga-Villarreal a las 9 y media, una jornada que nos deja al Barça líder tras su goleada 7-2 sobre el Racing, aunque están pendientes del portero Joan García. Cuéntanos, Barcelona, Nils Solán.
13: Buenas tardes, entrena a esta hora el Barça después de haber conseguido su mejor arranque de la historia con 7 victorias consecutivas, 6 en Liga y 1 en Champions, pendiente del estado de salud de Joan García. Ayer se tuvo que retirar por unas molestias en la rodilla. En principio no debe revertir ninguna gravedad, pendiente, como digo, de las pruebas para conocer el alcance exacto de estas molestias, aunque en principio podría estar incluso disponible para el partido del sábado en el Sánchez Pizjuán.
12: Además de la Liga, tenemos el estreno de la Real Sociedad en la Liga Europa. Hola, Unai Cantero.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. Punto de partida. Jornada 1 de la fase Liga del Europa League en Anoeta. Real Sociedad Bournemouth con 2.000 aficionados cherries y con una Real Sociedad que tiene como objetivo entrar en el top 8. Esta noche, sin Igor Zubeldía por lesión ni John Mikel Aramburu por sanción, la cita a las 9 de la noche en Anoeta, arbitra Paweł Raskowski.
12: Todo en carrusel desde las 7 y también por la tarde tenis, sorteo del cruce Chile-España este fin de semana en la Copa Davis.
1: Llevan ahí, seguimos pendientes, muy pendientes del tiempo, sobre todo en el arco mediterráneo.
7: Sí, porque están en aviso naranja por tormentas en Baleares, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. En esta última han llegado a caer durante la mañana, en una hora, hasta 75 litros por metro cuadrado. También está siendo un día de valorar daños en Valencia después de la tromba de ayer. Y ojo, Casal, en Castilla-La Mancha y Andalucía, porque están en aviso amarillo.
1: Con esto y más, regresamos a partir de las 2.
0: Hora 14. El láser.
15: 1:07, escoltes, d'ahir per avui, Menorca, avui és dijous, 17 de setembre. Hem començat avui el nostre programa xerrant de l'aeroport de Menorca i de la Torre de Control. Ho hem fet amb Pepe Mercadal, diputat socialista.
16: La Torre de Control de Menorca és una de les més velles d'Espanya, es va construir el 68, presenta moltes mancances des de fa anys. El pla director de l'aeroport del 2010 ja deia que era necessari fer una Torre de Control nova amb un fanal més gran i no es fa. No? Es va presentar un projecte de Torre de Control virtual que finalment no ha funcionat, però el que esperàvem és una solució.
15: També explicava en Pepe Mercadal que s'ha d'entendre que qui gestiona o qui diu com pot créixer turísticament un destí com Menorca és el Consell. Per això no està d'acord quan el Consell culpa a Aena de que es facin les inversions per afavorir que vingui més gent.
16: Qui decideix el nombre de turistes que poden arribar a Menorca és el Consell Insular. Perquè qui crea la oferta turística, qui crea les places turístiques, és el Consell Insular. Llavors, és totalment contradictori que el Partit Popular doni la culpa en els aeroports, en aquest cas, mentrestant estan, per exemple, reactivant 1.000 places turístiques només aquest estiu. O que el seu projecte...
15: També hem estat xerrant amb Azucena Jiménez, des de l'Associació Hotelera de Menorca. Mirant les dades d'agost, la cosa pinta bé.
17: La valoración es que ha ido muy bien en agosto. En cuanto al hotel y hotel apartamento de 4 y 5 estrellas, tenemos datos buenos, tenemos un 95% de ocupación. En cuanto a apartamentos turísticos, también lo tenemos alto, estamos rozando el 95% de ocupación.
15: I les bones dades, a més, ens han servit també per valorar altres qüestions, com, per exemple, el fet del turisme d'hivern. I respecte al tema de l'inserso, Azucena diu el següent.
17: Lo que no podemos tener es el mismo programa del inserso de hace 40 años, porque Luis, ni tú ni yo trabajamos igual que hace 40 años. Entonces, el programa del inserso actualmente es el mismo que se generó en Calviá por dos buenos políticos en ese momento que fueron visionarios y que querían alargar la temporada. Necesitamos que la administración modernice el programa del inserso.
15: Això és la primera del nostre avui per avui, Menorca. Ara fem una petita pausa i de seguida obrim el nostre temps per anar a l'Orfeo Mauri.
18: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
19: En el corazón de Menorca, el restaurante Yuca Salden Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yuca Salden Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
20: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
21: Sara empezó pintando dibujos para sus padres y ahora es artista de talla internacional. Los niños son incorregibles. Por suerte, su miopía no. Pide cita en Multiópticas y revisa de forma gratuita la vista de tu hijo.
22: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Maó, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
15: Amb aquesta sintonia el que fem és saludar a Leli Olives, que és la presidenta de l'Orfeu Maonès. Leli, bon dia.
23: Bon dia, Lluís. Què tal?
15: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos una setmana més fent un repassó del que és l'agenda. El que sempre ens convida a fer dues coses. Primer, recordar què és el que va ser l'activitat del passat cap de setmana.
23: Pues mira, el passat cap de setmana va ser Lope de Vega i les Garbo, o Lope i les Garbo. Félix López de Vega y Carpio, com vaig dir, Fénix de los Ingenios. Juan Carlos Talavera, que el van tenir també en el programa, va fer una adaptació d'una sèrie de poemes amb algun tema d'actualitat i na Maria Cubas i na Pili Lucena pues, s'ho van aprendre, ell els va dirigir, els hi va exigir bastant i es va notar i ho van fer molt, molt bé. En el piano hi havia en Pere Pellegrí pare, que a més tocava peces fetes per al seu fill. Aposta per aquesta història. I després, una cosa molt important, que normalment quan acaben els actors saluden o els dirigeixen en els tècnics de llums o els que estan per allà dalt, que era en Pere Fiol, i a part de llums, en Pere Fiol va ser el qui va fer el muntatge, o sigui, el que el director li va demanar, l'escenografia, ell ho va anar fent. I va ser una cosa molt xula perquè a mesura, elles dues eren na Maria i na Pili, que volien fer una obra de teatre, no sabien quina, i a base de caixons, no sé què, anaven muntant com si fos un corral. I, bueno, i a partir d'aquí es van enfilar i van anar fent i la veritat és que molt bé i el públic va respondre molt bé i els hi va agradar. Con lo qual, pues, tothom molt contents.
15: Mm-hmm. I ara anem cap endavant. És a dir, anem a mirar el que tenim per endavant per a aquests propers dies a l'Orfeu Maonès.
23: Exactament. Aquest diumenge tenim una cosa que es títol tu engany, i és la boca eròtica. Com diu, és un festival sobre la sexualitat, però no és ni pornogràfic ni eròtic. I això és molt important, i jo m'agradaria que ho expliqués la persona que està aquí amb nosaltres.
15: Javier Muñez, buenos días.
24: Hola, buenos días. Sí, es la pregunta del millón. Sí, no sé, ahora mismo me acaba de llegar un mensaje diciéndome lo mismo, ¿no? Pero no era un festival erótico, digo, a ver, es un festival que habla de la sexualidad, Y, por supuesto, no tiene nada que ver con una película pornográfica, con la industria de la pornografía. Y, desde luego, no es un festival erótico. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos el otro día, Luis. El erotismo está en una mirada, está en lo que hablábamos de Gilda, cuando se quita el guante. Para gente, algo erótico puede ser ver los pies, para otro es ver los labios. O sea, claro, eso está presente en el festival. O sea, ahí se habla de sexualidad. Pero me dice, es un festival erótico, vamos a ver chicas, chicos, no sé qué. Digo, bueno, claro que vais a ver, pero no es... Son cortometrajes o historias, o sea, que no tienen un contenido, que no tienen una historia que contar, que nos haga pensar o reflexionar o divertirnos o algo más. O sea, entonces por eso siempre digo, no es un festival erótico y no es un festival sexual, es un festival sobre la sexualidad. Puede haber un documental que sean dos personas hablando con un conflicto tremendo, ¿no? Como hemos tenido ocasión de ver el año pasado, que eran dos presos que se enamoran en una cárcel. Y uno, porque es cristiano, no se podía quedar, y lo otro lo querían matar las maras, porque, claro, decían, pero es que esto no es erótico. Claro que no, pero la sexualidad está súper presente ahí. Entonces yo trato de explicarlo en cada edición y en cada entrevista, y a veces lo consigo, pero no sé cómo explicarlo mejor.
15: No lo expliques. Que la gente venga, que la gente venga al Orfeón y lo vea.
23: Exacto. Que la gente vaya.
24: Claro, que venga al festival y que lo compruebe con las actividades, que son varias y diversas, y que comprueben por sí mismo, pues, por dónde va la línea editorial de La Boca Erótica, ¿no? Que son ya 9 años de ediciones y está muy bien marcada la línea editorial que sigue el festival.
15: Yo tengo que decir que realmente la sensación de que lo tenéis muy bien planteado. Debe ser cosa de la experiencia también que llevas en esto, ¿verdad? Pero a partir de las 7 de la tarde, este domingo en el Orfeón, tenemos en el punto de partida, en la inauguración, un programa que pinta muy bien. Tenéis a Jona Bravo.
23: Gran y resupo, Luis, és Festa Gran i Resupó.
15: Festa Gran i Resupó, les dues coses. Està genial.
23: Exactament. Sí.
15: Hi ha na Jona Bravo, na Laia Costa i Trama, la projecció d'un curtmetratge. Després hi ha un concert. Sumant coses i coses, la veritat és que és una gran convidada a anar a l'Orfeó aquest diumenge. I això només per començar.
23: Exacte, és una cosa diferent. Jo m'agrada presentar en el públic que són capaços de fer coses diferents, o sigui, no perdre peu, no perdre rels, o sigui, això és molt important, però no ens podem quedar estancats. Me va fer molta de gràcia en el pregó de festes quan Nana Ferrer defensava l'amo de Son Carabassa com a música menorquina, nostra, de ningú més, és nostra. I un li va dir, diu, no, és malaguenya, és una malaguenya. Diu, com una malaguenya? És nostra. I enfadada se'n va anar a casa seva i entra en Google i, efectivament, malaguenya i el que tu vulguis. Bueno, doncs, pues, nosaltres a Orfeón el que no podem fer és, Orfeón es feia d'aquesta manera i no podem sortir perquè la gent ja no està en aquest estadi. Està a descobrir coses i nosaltres hem de ser dintre d'una correcció, però mostrar que són capaços de fer altres coses amb molta dignitat. I això crec que és algo, aquest festival i aquesta cosa que es farà, aquest curt amb totes les activitats que es farà aquest diumenge, jo me sembla que està molt bé perquè és seriós. És atracar en el públic curtmetratges que tenen una història i que facin reflexionar. O sigui, no és anar a xalar i riure. Sí, xalar i riure, però pensar que en aquests moments fa falta molt de pensar, molta reflexió, molt de llegir. I pensar, reflexionar, llegir. És importantíssim. No, fins ara crec que hem donat les coses fetes. I la gent entra... Va passar una mica amb Lope i les Garbo, que hi va haver gent que anaven a veure pues, una cosa de Lope en principi, nudo i final. I es van trobar que no era això, que sí que hi va haver un principi i al mig hi va haver una cosa final, però havien d'escoltar molt, moltíssim, i havien de saber i havien d'estar una mica immersos en sa cultura, perquè és que si no, els tors volaven alts. Què passa? Que ho han donat tot tan percebut i tant, no. O sigui, és el que diu aquest senyor. Acercamos al público cortometrajes que tengan una història i hagan reflexionar. I de munt una cosa molt positiva. Per això, la majoria d'aquests curs d'aquesta edició estan dirigits per dones.
15: I quines dones?
23: És molt important.
15: Mira, este mismo domingo, El cuento de una noche de verano, además con una medio menorquina como es Olivia del Can. Y la presencia sí. menorquina también está muy presente. Y como decimos, es el punto de partida. Luego sí. vais por toda la isla, pasáis por Es Castell, también en Ciudadela, en los cinemas Mosnegra, también sí. hacéis...
24: Las tres proyecciones de las dos secciones oficiales y Spanish Fly, con las sorpresitas que tiene, pues también, sí, a la misma hora que en Mahón está la proyección en Mosnegra. También.
15: Del 20 al 25 la gente puede venir o, sí, o se sí. puede abonar.
24: Se puede abonar.
15: ¿Qué tal están leyendo el tema de entradas?
24: Bueno, la verdad es que yo a veces tengo nervios y no me atrevo a mirar, ¿sabes? Porque entonces yo espero que vaya bien. Es como, como ha dicho Lali, es muy importante que venga el público para que realmente... porque trabajamos para el público, ¿no, Lali? O sea, y es muy importante que vengan y que ellos y ellas puedan decidir por sí mismos. Lo que, aparte, no solo es un festival que hace reflexionar, es como tú dices, que tiene un nudo, un desenlace, una obra, una película. Belén Rodríguez, que es la programadora, ella mide los tiempos, mide los países, queremos conseguir un ritmo, no queremos que la gente se deprima, o sea, queremos que la gente reflexione, también con el humor se puede uno reflexionar, también con el documental, con simplemente con ver la vida de otras personas que están a mil kilómetros de tu forma de pensar o de tu forma de ver la sexualidad, te hace reflexionar. Pero ni huimos de la risa, ni del humor, ni de la comedia, ni del drama, ni del terror, ni la animación, los videoclips, o sea, todo nos puede hacer y lo van a comprobar si van a las proyecciones, lo van a comprobar que unos cortos les gustarán más, otras historias les gustarán menos, como en el teatro, Lali, como claro. es todo, y es un festival de cine, o sea, es un festival de cine. Claro, yo lo trato de hacer, lo tratamos de hacer, pues claro, con sorpresa, con variedad y tal, ¿no? Sí, la experiencia, yo llevo 30 y ya creo que son 32 años haciendo festivales de cine, y inmerso, ¿no? Pero vamos, sigo pasando los mismos nervios cuando va llegando y tal, pero claro, eso te hace buscar también formas nuevas de narrar tu festival, de hacer de industria, de hacer un encuentro, no solamente ver la película de Spanish Fly y echarnos una risa y joder, qué divertido, tal cual, no, es una reflexión importante. Han pasado 50 años, fue una época muy buena porque la censura desapareció. Yo no tenía que pasar, ni yo ni muchos muchos ciudadanos y ciudadanas, con los libros por la frontera, escondidos aquí, con miedo, películas y tal. Apareció este cine del destape, utilizó a las mujeres, las explotó, las desnudó. Bien, fue una liberación política y social, pero también fue una forma de explotación. Porque, sí. bueno, hay documentales sobre el tema y todos conocemos Nadiuska mismo, cómo acabó y mil cosas, ¿no? Entonces, hay un lugar sí. para la reflexión al ver esta película, pero tampoco quiero que la gente diga, wow, a ver, vamos a reflexionar ahí y tal, ¿no? Disfrútala porque oh. ves la Menorca de 50 años, o sea, ves el muelle de Calasfons, que no tiene nada que ver, la gente, los niños que salen, ¿no? Entonces, quiero quitarle un poco como de no un festival, vamos a ver, reflexión, no, es reflexión, tiene que haber y hay, pero también hay espacio, como en cualquier programación teatral, como tú bien sabes, claro. Lali, tiene que haber espacio claro. para la comedia, para ser positivos, para tener esperanza, para conocer cosas nuevas, ¿no?
15: Vamos en a tener general, oportunidad, ¿no? Tenemos 5 días, pero fijemos el punto de partida en este carácter festivo de arranque a las 7 de la tarde este domingo en el Orfeón Mahonés, con la inauguración Exacto. del Festival La Boca Erótica. Lali Olives, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens retrobem la setmana que ve. I també, Javier, gràcies per haver-nos acompanyat aquí en els estudis de la ràdio.
24: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. I, por supuesto, quiero aprovechar aquí para Lali y todo su equipo de l'Orfeón, que la verdad es que nos han abierto la puerta y nos han dado luz al festival. Muchas gracias.
2: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Cesprit por solo 4,99€ el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95€ el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
4: Hola família, com ha anat l'estiu? El Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitgem un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
5: Dijous 17 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el primer concert del Festival de l'Orgue a l'Església del Socors de Ciutadella. Gaudiràs del talent de l'organista Gabriel Moll, des d'Alemanya, amb obres de Bach, Brahms, composicions de son pare Xavi Moll i obres pròpies. T'esperam. Venda d'entrades una hora abans del concert a l'Església del Socors de Ciutadella.
6: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
25: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
26: Coneix les noves tecnologies de ben a prop amb Toni Fabré, un espai que t'ofereix i patrocina Fibralink, el teu operador d'internet i telefonia a Menorca.
25: Obrim el nostre Ser Tecnologia amb en Toni Fabré, de Social Chef. Toni, bon dia.
27: Ei, bon dia a tothom, què tal, com va?
25: Hem estat passant un estiu en el que han passat moltes coses a nivell de tecnologia i d'intel·ligència artificial, però, a més, n'hi ha algunes que són de, podríem dir-ho així, rabiosa actualitat. Ràbia no sé, però sí que preocupació s'ha generat molt entorn a una notícia que ratllava de qui assegurava, i no està tot sol quan ho diu, que la intel·ligència artificial se'ns va de les mans i, fins i tot, augura que ens pot matar. Toni, què podem dir d'això?
27: Bueno, jo crec que primer hem de fer un anunci molt important en els oients, Lluís, que es digui Lluís, que ens hi queden dos anyets més o manco d'escoltar mos, perquè després estarem tots extingits per la IA i certa tecnologia ja no el podrem fer, no? Si seguim un poquet tots aquests auguris. Bueno, havíem de fer un pot de broma en aquest inici de curs, perquè la veritat és que la cosa s'ha posat com a so, com a molt catastrofista i molt apocalíptica, no? Bueno, haurem d'intentar donar un poquet la nostra visió, la meva visió, la visió que també n'hi ha una altra, no?, que no està en cridanera. Bueno, primer de tot, hem de dir que aquestes declaracions, i dels darrers dies, que com tu molt bé dius, Lluís, xerren de que la IA mos matarà tots, i s'hi han apuntat pues, els grans de la indústria, diguéssim, no?, pues, evidentment genera molta incertesa i genera por, no? Perquè, home, si les grans empreses que són les que ho controlen ho diuen, no? Pues, alguna cosa deuen saber, no? I, evidentment, saben molt més que tu i jo, això és evident. Però clar, aquí darrere hi ha, i segurament que molts oients també ho hauran ja llegit, hi ha moltes qüestions, eh? Hi ha tantes qüestions que no tindrem temps avui de tractar-les, eh? Hi ha qüestions d'interessos econòmics, hi ha qüestions geopolítiques, hi ha qüestions de logística, d'infraestructures, hi ha molt de temes darrere aquestes afirmacions, en certa manera, un poc simplistes. Bueno, la primera cosa és que ja comencen, per sort, també a sortir veus, perquè, clar, les Nacions Unides també ho ha dit, no? No que mos exterminarà, però sí que poc anar en contra dels drets humans, no? Que comencen a posar un contrapunt. Ara, jo la primera cosa que m'agradaria dir, Lluís, és que s'hi ha la intel·ligència artificial per si no mos exterminarà tots, és a dir, no prendrà una decisió d'acabar amb tots nosaltres. Això és totalment impossible perquè la intel·ligència artificial per si mateixa no pren decisions. Una altra cosa és que algú pugui utilitzar la intel·ligència artificial, com pugui utilitzar qualsevol altra de les eines i les tecnologies que hem inventat l'humanitat per fer coses dolentes, per dir-ho d'una manera, no? Coses que, evidentment, puguin tenir conseqüències. Això crec que és la primera cosa que hem de posar en situació. No? Sí. Si tots entenem això, és a dir, que la IA no té consciència i està molt en fora de tenir consciència, no pren decisions, perquè, clar, també ens han posat uns exemples d'unes IAs que s'ajunten i decideixen sortir del sistema. No. Els oients han de saber que en aquestes IAs, unes persones els diuen que facin una cosa i els hi deixen màniga ampla perquè no els hi prohibeixen res. Els hi diuen, vosaltres heu d'aconseguir aquest objectiu. I això és que la IA ho fa. És a dir, la IA d'avui en dia, el gran canvi que ha tingut aquest estiu és que tu li dones un objectiu i la IA cerca ses maneres de complir aquell objectiu. I això és precisament per el que volem la IA. Una altra cosa és que tu dones un objectiu impossible i després venguis a plorar que la IA ha cercat totes les maneres possibles d'aconseguir aquell objectiu que t'has donat. Per tant, no sé si m'explic, Lluís.
15: Sí, no, ho veig clar, està clar. En un moment determinat és cert que el que hi ha al darrere és un home. I és un poc allò de tirar la pedra i amagar la mà i després dir, no, era la IA, era la IA, era la culpable, era la IA. I això dona que hi hagi, i pugui haver, no ho dic que hi hagi, o segurament sí que n'hi ha, però bueno, gent que pugui en un moment determinat ser malintencionada i emprar d'excusa a la IA per fer alguna malifeta i després culpar la IA.
27: Però Lluís, fixa't tu, perquè ho diuen les grans empreses. I perquè aquestes grans empreses, que quan jo record fa un any i mig que era important regular, i aquestes grans empreses deien que Europa són uns rullistes, són uns cansats perquè tot ho volen regular. Te'n recordes de sols? I ells també han de posar context. Mm-hmm. Quan Europa defensava, i d'Europa ha fet llei, i Espanya ha fet lleis, i alguns han defensat que ja s'ha de regular d'alguna manera, aquestes grans tecnològiques diuen, no, els europeus quedareu darrere, sou uns desfassats, sou uns antiquats, això s'ha de deixar. I ara surten els mateixos i diuen, no, per favor, reguleu-mos. Què passa aquí? Pues passa, primera cosa, jo puc utilitzar la IA per fer una cosa dolenta. Si jo utilitzo IA d'Anthropic o d'OpenAI o de Google o d'X per fer una cosa dolenta, de qui és la responsabilitat? La responsabilitat és meva, però alerta, jo he utilitzat una eina que pertany a una empresa que no ha pres mesures perquè jo pugui emprar aquella feina per fer el que he fet. M'explico o no la visió que hi ha aquí? Uh-huh. Amb la qual les empreses ara que diuen? Per una banda diuen, ui, regula'm, perquè això faré el que tu me dius, i si això surt malament, la culpa és teva. I es veu que ho han de regular, com han regulat els medicaments i com han regulat tot en aquest món ordenant, no? Però aquí hi ha una cosa. Aquí hi ha un primer tema. Segon tema important. Ara que elles estan quasi bé dalt, han arribat, com aquell qui diu, a aconseguir quasi el màxim que a curt termini aconseguiran, seguir ja millorarà. Eh? Però quasi estan en el punt màxim, diuen, regulau. I això què implica també? Implica que, home, com que jo ja estic down, això què impedeix, Lluís? Que els que estan darrere tinguin totes les facilitats per arribar davant que han tingut ells. Clar, quan jo som el primer, ja me va bé que aturin la carrera. No, aturau la carrera, perquè jo som el primer. M'explico o no? I ja tinc el premi. Per tant, hi ha molt d'interessos darrere. I després hi ha un altre factor. Perquè això pugui pujar, perquè això pugui anar a més, perquè això pugui donar el que ells ens han promès, i que hi ha mils de milions de dòlars en joc per aconseguir això que ells ens han promès, necessiten infraestructura. i estan com a locos construint centres de dades. Però què passa? Falten memòries, les llicències per construir centres de dades no és avui per demà, perquè els ajuntaments posen pagues, els ciutadans posen pagues, falta energia. Als Estats Units en aquest moment falten treballadors, Lluís, falten, no treballadors de CIA, no, falten manobres que construeixin físicament això. Amb la qual cosa, en aquest moment en què es troben, en què ens han fet una promesa, que tenen molts de doblers, però hi ha un tap que els impedeix aconseguir aquell objectiu que s'ha marcat a tan curt termini com ells m'ho deuen. I ha arribat el moment de començar a dir que ens aturam no perquè nosaltres no puguem, no perquè s'escú que ens han promès no sigui bé, no, perquè clar, això ens matarà tots. D'acord? I totes aquestes coses que jo dic són cosetes, són punts que juguen en tot aquest mapa. Però què és el que fa reaccionar la gent? Dir que ens matarà. I he de dir, va molt bé que ho hagin dit. S'ha de dir, ja està bé que la pròpia empresa comenci a veure que darrere seia hi ha riscos, perquè n'hi ha. Darrere tota tecnologia hi ha un risc. Si tu, en els cotxes, en el seu moment, no regulessis i no diguessis, no, escolta, és que han de dur airbag, és que això ha de ser així, és que hi ha d'haver aquestes mesures de seguretat perquè el teu cotxe pugui córrer a 130, a 140, a 200 i hi puguin anar persones. No? Tu poses unes coses perquè, si hi ha un accident, evitats accidents, això està molt bé. Però, ojito, encara mos venguin amb un discurs que alguns ja fa temps que dèiem, no? Hi ha molta cosa darrere, i jo crec que el pitjor de tot, Lluís, i a cap, sé que avui m'he enrotllat molt, tenia ganes de xerrar després de tot l'estiu,
7: alerta,
27: alerta, perquè quan t'utilitzes la por com a únic argument per aconseguir el que vols, oh, alerta, podrien dir coses molt més lògiques que simplement posar-se a dir que mos exterminarà a tots. La bomba atòmica també mos pot exterminar a tots. D'acord? Vull dir, hi ha tantes coses que ens poden exterminar tots que alerta amb aquestes visions tan catastrofistes i alerta també les institucions perquè hi ha molt de lobby. I alerta en dir que ells volen muntar un sistema de control quan la ONU ja té un sistema de control. El que passa que als americans no els agrada que els controlin els altres. Ells volen muntar un sistema de control que els controli ells, controlar qui controla. Ojo, totes aquestes coses són damunt la taula i jo simplement, a cap, Lluís, tranquil·litat. Primer, nosaltres no ho resoldrem, nosaltres seguirem emprant seguida per les nostres empreses, per les nostres feines, que ens ajudaran a ser més competitius, a millorar i a fer coses millor, nosaltres hem de seguir emprant, i aquesta discussió que passa a un altre nivell és una discussió que nosaltres ja hem de ser presents com a persones, hem de tenir coneixement, però no ens hem deixat dur per coses viscerals i per coses extremadament alarmistes, i aquí els mitjans de comunicació, Lluís, teniu una gran responsabilitat, no només entrevistar o no només donar veu en els catastrofistes, sinó també donar-ne a aquelles persones, que n'hi ha moltes que coneixen perfectament, igual que els altres, això com està, i són un poquet més comedidos, per dir-ho d'una manera.
15: Per tant, afirmaries, per exemple, si t'he dit que tal vegada s'haurien d'haver mossegat un poc la llengua i haver dit el món que vivim ja mai tornarà a ser igual gràcies a l'EIA, aquesta sí, no?
27: Bueno, és que aquesta fa anys que m'ho diuen. Però m'ho diuen sempre en positiu. Oh, seria, l'emprarem per canviar, perquè el canvi climàtic s'aturi, l'emprarem per fer bé per la humanitat. Quan ells començaven, això era el rotllo que mos venien. I alguns deien, home, sí, té coses molt bones, però també té coses que hauríem de regular. També hauríem de saber com funciona. També mos haurien de donar accés, no? Quan jo dic mos haurien, no tu i jo, Lluís, en el govern que ens representen, les administracions que ens representen, els hauríeu de donar accés en els vostres sistemes. Ah, no, això no, això nosaltres no. Si algú sent el que d'en fa un any, s'ha de dir que es va que és d'antròpic, sempre han tingut aquest punt, que se'n van anar d'OpenAI, precisament perquè no ho veuen clar. Aquí es va que anar amb ell, aquest puntet sempre l'ha tingut, però bueno, ojo, poseu-vos, els altres ara s'apunten. Si ara ens matarà, quan fa un any, qualsevol persona que digués, que ja fa més d'un any i més de dos, que hi havia firmes que demanaven que s'aturés un poc, i ells deien, no, perquè això ens salvarà tots, i ara ens matarà? Ostres, quin canvi, no? No sabien el que farien? Perquè quan demanaven finançament ja sabien on volien dur seguir. La volien dur a Sagi. La intel·ligència artificial general, deien que pensaria com una persona, que prendria decisions com una persona, i algú els deia, hombre, si pren decisions, ojito, no? Ah, ara sí. Vull dir que alerta amb afirmacions molt, molt categòriques, fins i tot les que faig jo, eh? I totes les coses han de tenir, és molt polièdric això, i no ho podem deixar amb una frase tan senzilla com, la que corre en aquest moment per... per tots els mitjans de comunicació i per internet i per tot.
15: El que em sembla molt clar és que aquesta temporada del CERT Tecnologia creixerem d'audiència, perquè el tema és molt, molt apassionant. Toni Fabré, moltes gràcies i mos hi retrobem dijous que ve.
27: Molt bé, gràcies a tothom, bon dia, adéu.
7: ¿Sabes que Fibralink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contrato sin permanencias. Fibralink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
8: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
9: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
10: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
11: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
12: Para ti y también para ti.

0: Reserva ahora en www.godaymenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
1: Hola. Señor, tengo un B7. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
2: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
1: No, ya he acabado.
2: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
1: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
3: Voy a quedarme un ratito con...
4: Obrim el temps de la cartellera de cinemes. És temps de fer el repàs en aquest espai cinematogràfic, com cada setmana representa el que es mou a la gran pantalla i també a les plataformes de streaming favorites. Avui tenim un menú ben complet, des de grans estrenes a les sales de Cinemax Mou fins a títols que encara podeu gaudir a la cartellera i les novetats més destacades per veure sense sortir de casa. Doncs comencem amb el que sentiu. Es tracta, en aquest inici del nostre recorregut, als cinemes de Cinemax, en aquesta setmana hi ha tres propostes de gran pes i per tots els gustos. En primer lloc, pels amants de l'acció i el terror, arriba la nova adaptació de la mítica saga de videojocs de Capcom, Resident Evil. Aquest reboot nord-americà, dirigit per Zack Cregger i protagonitzat per Austin Abrams, Zack Cherry, Kelly Reyes i Paul Walter Hauser, ens presenta en Brian, un missatger mèdic que es veu immers en una carrera de supervivència sense treva mentre es desferma del caos al seu voltant. Acció, adrenalina, molt de terror per als més valents.
5: Malas. ¿Podrías llamarme a este número, por favor? Te
4: quiero. I continuem.
6: Atrapar correcaminos. Patines cohete marca Acme.
4: Bueno, crec que ja heu reconegut. Vos heu fet ràpidament la imatge a la ment de què es tracta, de què és això.
6: La presentació de la Warner Brothers, filial de la corporació Acme.
4: Per gaudir en família o per als nostres espectadors més nostàlgics, arriba Coyote versus Acme. Aquesta pel·lícula d'animació, acció i comèdia dirigida per Dave Green ens explica com Wile E. Coyote, farda que tots els productes d'Acme li surtin malament en la seva persecució del Correcaminos, decideix contractar un advocat humà desafortunat per demandar la companyia. Tot es complica quan descobreixen que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme. Un títol molt esperat que finalment veu la llum i que ja el tenim aquí.
7: Es tu oportunidad para demostrarle al mundo de lo que eres capaz.
4: I tanquem la secció d'estrenes amb un thriller històric apassionant basat en fets reals. Tiempo de Victoria, Pressure, aquest drama de producció britànica i francesa dirigit per Anthony Maras, ens situa a només 72 hores del dia D durant la Segona Guerra Mundial. El cap del Servei Meteorològic Britànic, el capità James Tuck, interpretat per Andrew Scott, ha d'elaborar el pronòstic més decisiu de la història, ja que unes condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història. En joc, la decisió final del general Eisenhower, que en aquest cas interpreta un Brendan Fraser que té menys pes que la pel·lícula La Ballena, i el destí de la guerra. I aquí, per no perdre detall, fem continuïtat del que tenim en cartellera, el que encara en aquests dies, fora del que es pròpiament estrena, encara podem veure. D'una banda tenim la comèdia fantàstica i romàntica Pràcticamente Màgia 2, amb sessions a les 17:45 i 20:20 hores. Si preferiu comèdia d'origen espanyol, Un plan perfecto, que es projecta a les 4:30 i a les 6:30. Per als que cerqueu acció i intensitat, Cronos, que està disponible a les 19:50. Pel públic familiar i els més petits tenim l'animació de Tadeo Jones i la Làmpara Maravillosa, a les 16:30 i a les 18:30 hores. I en destaquem encara una, el drama espanyol El ser querido, dirigit per Rodrigo Sorogoyen i basat en un guió del mateix Sorogoyen i Isabel Peña, una pel·lícula que compta amb Javier Bardem en el paper d'Esteban Martínez, un aclamat director de cinema amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte decideix oferir un paper a la seva filla Emilia, que està interpretada per Luengo, per intentar relançar la seva carrera, la qual cosa reobrirà velles ferides familiars. Es pot veure a les 20:20 hores. I seguim, perquè ara passem a la petita pantalla. Són les novetats d'aquesta setmana. En destaquem algunes. Per als que preferiu la comoditat del sofà, doncs comencem amb Movistar Plus, on s'estrena Pizza Movies, una comèdia romàntica espanyola dirigida per Carlo Padial. La trama ens presenta un